0: integrada.
1: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch. Radio Ontinyent, Cadena Ser.
2: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a Loclar. Ja pots trobar el periòdic Loclar en la seva edició en paper, als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de Loclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb Loclar.
3: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
4: Hi ha notícies que només són possibles gràcies a tu.
5: La cadena se revalida su liderazgo.
4: Segons l'últim EGM,
5: esta ràdio la SER,
4: Ràdio Ontinyent Cadena SER i los 40 Ontinyent són les emissores líders a la Vall d'Albaida.
5: Sigue siendo líder en información, deporte y entretenimiento.
4: Amb més de 18.000 oients diaris. 18.000 oients diaris. Gràcies per triar-nos per informar-te, acompanyar-te i explicar el que passa més a prop de tu.
6: Molta activitat a la Vall d'Albaida.
7: Temps estable i temperatures en lleugera sensació a Ontinyent.
8: Els municipis de la nostra comarca.
4: Radio Ontinyent Cadena SER.
9: Son bones notícies.
4: Un equip líder.
5: Una vez más, muchísimas gracias.
10: Sigue todo el Mundial de Fútbol en nuestras redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Cadena SER. Vibramos con el Mundial.
1: Radio Ontinyent.
11: Cadena SER. El poder de la conversación.

0: rebre l'avís d'un vehicle incendiat a la via pública. Segons van informar, a l'arribada dels efectius s'havia intentat sufocar el foc amb extintors, però les flames ja afectaven tota la zona del motor i part de l'habitacle. Els bombers van procedir a l'extinció de l'incendi. També va intervenir la policia local d'Albaida, que va acudir d'urgència i va regular el trànsit per garantir la seguretat de vianants i conductors mentre es desenvolupava l'operatiu. Malgrat l'espectacularitat de l'incendi i els importants danys materials que va patir el vehicle, no es van registrar persones ferides ni va ser necessària l'assistència mèdica. I una més, abans de la pausa, ha sigut una setmana molt calorosa amb una onada de calor que ha deixat temperatures per damunt dels 40 graus a la nostra comarca. Davant d'aquesta situació, el Centre de Coordinació d'Emergències ha mantès durant tota la setmana el risc extrem d'incendis forestals. I en aquest context, l'Ajuntament d'Ontinyent ha reforçat la vigilància sobre les zones forestals del municipi per previndre possibles incidents. Precisament en un moment com aquest, el paper de serveis d'emergència és fonamental en episodis com aquest. Així que la regidora de Bombers d'Ontinyent, Cristina García Retamero, ha visitat el parc de bombers de la ciutat per conèixer la situació del servei després de la incorporació de nous efectius.
1: És una molt bona notícia que aquest esforç hagi arribat abans de l'estiu, perquè amb les altes temperatures i el risc extrem d'incendis, és fonamental comptar amb més recursos humans per donar una resposta ràpida i eficaç davant de qualsevol emergència. Volem posar en valor i agrair la gran tasca que fan cada dia tots els bombers en la protecció dels nostres veïns.
0: Fem una breu pausa i anem amb l'entrevista del dia.
2: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
3: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
0: I parlem ara de l'atur, que ha registrat un lleuger repunt a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, durant el passat mes de juny. Segons les dades de la Bora, la comarca suma ara 4.456 persones desocupades, 28 més que al maig. És un increment del 0,63%. Tot i esta pujada mensual, la comparativa amb l'any passat continua sent positiva, amb 128 persones aturades menys. És una reducció interanual de quasi el 3%. En paral·lel, la contractació ha crescut també respecte a juny de 2025. Durant el mes es van signar més de 2.000 contractes, de total el 43% van ser indefinits i el 56% temporals. Unes dades que continuen mostrant el pes de la temporalitat al mercat laboral comarcal. I per analitzar aquestes dades, conversem amb Eduard Gómez, secretari general d'UGT a la Vall d'Albaida, perquè ens oferisca una visió sobre l'evolució del mercat laboral, quins són també els principals reptes a la nostra comarca i també les mesures que consideraria necessàries per poder, com sempre, afavorir la creació d'ocupació estable i de qualitat. Eduard, bona vesprada, què tal?
4: Bona vesprada.
0: Eduard, les dades mostren un lleuger augment de l'atur. És un fet puntual o consideres que és una senyal de desacceleració econòmica a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida? O quina és la teva valoració general de l'atur d'este mes?
4: Sí, a veure, analitzem les dades de manera concreta pel que fa al mes de juny, nosaltres no trobem una altra raó més enllà del que és l'estacionalitat, és a dir, la temporalitat. Hi ha treballs, com bé diu la paraula, de temporada, que ara precisament no és el seu moment més fort, però parlem de treballs del sector agrari, la indústria vinculada al sector agroalimentari, i per tant, i com que la nostra comarca, en aquest cas la Vall d'Albaida, no és una comarca on el pes del turisme sigui important, encara avui, podria ser en el futur, però ara mateix no ho és, no compensa suficientment la baixada d'altres sectors que sí que tiren més de l'ocupació i, per tant, fa que puntualment el mes de juny no siga un mes bo, però no creguem que això marqui una tendència de cara als pròxims mesos. Més bé entenem que seguirà una dinàmica positiva pel que fa a la generació d'ocupació.
0: Exactament, com bé tu dius, tenim així el tema de la temporalitat, no? Sabem que ara el turisme també és molt important, però si parlem un poquet de la campanya agrícola, no? Que sí. Pot en la nostra comarca tal vegada compensar un poquet a la del turisme, perquè la Vall d'Albaida encara no aconsegueix generar més ocupació en aquest sector?
4: Que és un sector que necessita de, ho venim dient molt de temps, però no hem de descuidar-nos i hem de seguir insistint perquè és així. És un sector molt important de la nostra comarca i creiem que pot tenir continuïtat, és compatible amb els avanços actuals i, per tant, s'ha d'invertir en modernitzar el sector, en formar a la gent, en comptar amb tota la gent que ve a la nostra comarca perquè és un sector que es pot treballar i que té futur, té present i té futur. I, per tant, entenem que s'ha d'apostar per aquest sector d'una manera més forta que ara mateix es va.
0: Uh-huh. Perquè així en la nostra comarca, quin és el sector que actualment té més potencial per crear ocupació més estable a la Vall d'Albaida? Perquè, a banda del sector agrícola, sabem que està també el sector industrial, sí. Que som una comarca molt industrial,
4: sí.
0: No?
4: Sí, a veure, la indústria és el sector, ho ha sigut i ho segueix seguint. La indústria és un sector molt important a la Vall d'Albaida, encara ho és. No hem d'oblidar el triangle Ontinyent, Albaida, Bocairent, que és molt important. Sols en aquest triangle ja tenim al voltant de 300 indústries, moltes d'elles vinculades al tèxtil, indústries amb una tradició exportadora molt important, i això és molt, molt, molt fort per a la indústria, però és una comarca especialment industrial. No hem d'oblidar el sector serveis, perquè sempre que parlem del sector serveis pensem en el turisme, en l'hostaleria, però el sector serveis és el comerç també, són els serveis públics, són serveis vinculats a la indústria privada. Per tant, el sector serveis és un sector molt important que ara mateix no està tirant tant de l'ocupació com ho hauria de fer habitualment.
0: Uh-huh. I com afecta aquesta situació als joves que volen incorporar-se al mercat de treball?
4: Pues d'una manera, jo diria, fatídica quasi. Ara mateix això és diguem, una part de les persones que tenen molt difícil la incorporació al mercat de treball. Els joves, les dones, persones amb més de 45 anys, però els joves són un dels col·lectius més afectats. Tenim molts joves que se'n van fora de la nostra comarca, busquen ocupacions, formació per la nostra comarca i trobem que és una errada. La nostra comarca té potencial, té capacitat i el que hem de fer és que aquests joves, que molts d'ells estan formats, és donar-los la primera oportunitat. Per a que tinguin experiència han de tenir una primera oportunitat i han de treballar. Uh-huh. I després que hem d'orientar a molts joves a que aposten per la formació professional. Això no ho hem d'oblidar, la formació professional és molt important. Tenim una comarca on els treballs manufacturers són vitals en la indústria i ens cal molta gent formada en aquest tipus de treballs i això és la formació professional.
0: Uh-huh. Parlaves, Eduard, dels joves i de les dones i m'agradaria posar un poquet en context perquè en aquest sentit durant la setmana hem anat coneixent algunes notícies. Per exemple, la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida ha rebut una subvenció de més de 100.000 euros des del programa Labora Jove Ocupació. Sí. És una iniciativa destinada a això, a fomentar la contractació de persones desocupades menys de 30 anys i, per exemple, també la mateixa línia l'Ajuntament de Guadasíquies ha rebut també una subvenció de més de 20.000 euros des del programa Labora Dona Ocupació 2026, també destinada a fomentar un poc la inserció laboral de les dones en els municipis de la comunitat. Creus que ajudes com aquestes són necessàries?
4: Sí, són necessàries. Perquè són col·lectius ara mateix que estan en una situació fràgil, per dir-ho d'alguna manera, i cal invertir en ells, sí.
0: Mm-hmm. Al final és molt important això, aquestes ajudes. Eduard Gómez, moltíssimes gràcies per atendre'ns esta vesprada. Ha sigut tot un plaer.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Adeu, bon dia.
4: Adeu.
5: Hora 14, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda.
0: Hoy está de guardia Ontinyent la farmàcia de María José Segura Bono. A la comarca, la farmàcia Tormo Baix de l'Olleria. És diumenge, és 12 de juliol. Que tinguen molt bon dia.